A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: That's right, mamacita.
1: Antena Caro, la fórmula.
2: Oh,

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la mitjana.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la mitjana.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

0: les nostres amigues, no, Folita?
1: Supera-lo, amiga.
2: Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

d'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

0: A l'estiu, Antena Caro.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. El Ministeri d'Hisenda reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum, perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres. A la cita hi estan cridades totes les comunitats del règim comú, és a dir, n'hi ha 11 governades pel PP. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i si fos així el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per tal de provar que el govern no va tenir informació que el previngués del que va passar el 30 i 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 3 de juliol en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla Alfa activat. L'operari treballava amb una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, situació prou tranquil·la. Avui a les carreteres amb només una avaria, a hores d'ara la C25 a Sallent, que deixa un vehicle al voral i provoca retencions en aquest punt. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a presó o els deixen llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar al domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del cap de setmana. I Volkswagen ha aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que preveu retallar uns 50.000 llocs de treball a tot el grup i simplificar-ne l'estructura. El consorci admet que la capacitat de producció europea supera la demanda en més de 500.000 vehicles i posa en dubte el futur de quatre plantes alemanyes. De moment el pla no concreta l'afectació que pot tenir SEAT, tot i que un mitjà alemany apunta que la marca podria abandonar el mercat al 2029. Volkswagen també reduirà un 50% el catàleg de models i un 75 la complexitat de l'oferta. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana a Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes, de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, i a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports. Serà un brindis a la lluna o era el sol, no sé. I feel like crying.

seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

0: nostres amigues, no, Folita?
1: Supera-lo, amiga.
2: A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El Ministeri de Gent es reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat a la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum, perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres. A la cita hi estan cridades totes les comunitats del règim comú, és a dir, n'hi ha 11 governades pel PP. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés en que no té proves que acusin al Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i si fos així el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués del que va passar entre el 30 i el 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 2 de juliol en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla Alfa activat. L'operari treballava amb una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. I pel que fa a la mobilitat, situació prou tranquil·la, avui a les carreteres amb una variant la C25 a Sallent que deixa un vehicle al voral a la mateixa via, però en aquest cas a Gurb l'incendi d'un vehicle deixa un carril tallat direcció Lleida i finalment un accident a la B23 a Molins de Rei deixa també un carril tallat en aquest punt. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar al domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del cap de setmana. I Volkswagen ha aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que preveu retallar uns 50.000 llocs de treball a tot el grup i simplificar-ne l'estructura. El consorci admet que la capacitat de producció europea supera la demanda en més de 500.000 vehicles i posa en dubte el futur de 4 plantes alemanyes. De moment, el pla no concreta l'afectació que pot tenir SEAT, tot i que un mitjà alemany apunta que la marca podria abandonar el mercat al 2029. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana a Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes, de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, i a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, Terra Viva, entre l'Ebre i els Ports.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El Ministeri d'Hisenda es reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat a la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum. Perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i si fos així el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que previngués del que va passar entre el 30 i el 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 3 de juliol en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla alfa activat. L'operari treballava amb una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. I pel que fa a la mobilitat, situació prou tranquil·la avui a les carreteres amb una avaria a la C25 a Sallent, que deixa un vehicle al voral, i a la mateixa via, però en aquest cas a Gurb, l'incendi d'un vehicle deixa també un carril tallat direcció Lleida. A banda, també hi ha un accident a la B23 a Molins de Rei que deixa un altre carril tallat. I una persona va resultar ferida menys greu ahir a la nit en incendi en una casa de Figueres. Els bombers van rebre l'avís a les 11 de la nit per un incendi en una casa del carrer Llers i van activar 7 dotacions. En arribar van comprovar que el foc afectava dependències de la planta baixa, el primer pis i la terrassa on van localitzar la persona ferida. Els bombers van fer una primera atenció sanitària a l'afectada i la van extraure de l'immoble perquè fos atesa pel SEM. Els bombers van fer una recerca exhaustiva a la resta de pisos sense localitzar ningú més afectat. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a presó o bé els deixa en llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar el domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del passat cap de setmana. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Aquesta setmana a Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes, de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, i a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports. Serà un brindis a la lluna o era
1: el sol, no sé. A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté les qüestions prejudicials davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per ara no aplica l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvadó. El Tribunal considera que la sentència europea del juliol no resol totes les seves reserves sobre la llei d'amnistia i manté suspesa la causa fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï. En canvi, el Tribunal Superior de Justícia sí que ha aplicat l'indult concedit pel govern espanyol a Laura Borràs, de manera que els 2 anys de presó que li quedaven per complir han quedat suspesos. La presidenta de Junts havia estat condemnada per prevaricació i falsedat documental per l'adjudicació irregular de contractes quan presidia la institució de les lletres catalanes. I el Ministeri d'Hisenda i les comunitats de règim comú reuneixen per abordar el nou model de finançament autonòmic que el govern espanyol vol aprovar abans d'acabar l'any i aplicar ja el 2027. Madrid ha intentat boicotejar la trobada, però la resta de comunitats del PP ja han assistit i han garantit el quòrum. El nou sistema preveu repartir 20.900 milions d'euros addicionals, dels quals 4.600 milions correspondrien a Catalunya. Catalunya i les Canàries són les úniques comunitats que donen suport a la proposta, que encara haurà de passa pel Consell de Ministres i el Congrés. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès que el govern farà tot el que faci falta per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant la possible desaparició de la marca SEAT. En una tensió des de Kiev, Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya. Tot plegat després que el Consell de Supervisió de la marca aprovés per unanimitat aquest dijous el pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 feines. I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal establerta principalment a Granollers i dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. Hi ha 14 detinguts, 2 dones alliberades i 17 possibles víctimes identificades. L'organització gestionava 4 pisos de prostitució i un local de cites a Granollers i Barcelona, on les dones eren sotmeses a condicions abusives i un control permanent. I 10 operaris han resultat intoxicats per monòxid de carboni aquesta nit a la bodega d'un vaixell al port de Barcelona. El SEM ha atès 19 persones, un home està en estat crític, un altre greu, 4 menys greus i 4 lleus, mentre que la resta han resultat il·lesos. L'accident laboral es va produir al vaixell Ocean Eurosina, al moll de l'energia, després de la descàrrega d'olis vegetals. La Guàrdia Civil, juntament amb Capitania Marítima, investiguen ara les causes d'aquest incident. I per més informació, segueix-nos a la xarxa, sisplau.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquesta setmana a Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes, de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, i a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports. Serà un brindis a la lluna o era el sol, no sé.
1: Benvinguts a la ràdio.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro, obert sempre.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté les qüestions prejudicials davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per ara no aplica l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador. El Tribunal considera que la sentència europea del juliol no resol totes les seves reserves sobre la llei d'amnistia i manté suspesa la causa fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï. En canvi, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sí que aplica l'indult concedit pel govern espanyol a Laura Borràs, de manera que els 2 anys de presó que li quedaven per complir han quedat suspesos. La presidenta de Junts havia estat condemnada, recordem, per prevaricació i falsedat documental per l'adjudicació irregular de contractes quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes. I el Ministeri d'Hisenda i les Comunitats de Règim Comú reuneixen per abordar el nou model de finançament autonòmic que el govern espanyol vol aprovar abans d'acabar l'any i aplicar de cara al 2027. Madrid ha intentat boicotejar la trobada, però la resta de comunitats del PP hi han assistit i han garantit el quòrum. El nou sistema preveu repartir 20.975 milions d'euros addicionals, dels quals 4.600 milions correspondrien a Catalunya. Catalunya i les Canàries són les úniques comunitats que donen suport a aquesta proposta, que encara haurà de passar pel Consell de Ministres i el Congrés. I els serveis mínims de la vaga educativa del proper 8 de setembre fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona de l'equip directiu per centre. Als centres d'educació especial haurà de treballar la meitat de la plantilla i de les llars d'infants un 33%. També es garantirà la meitat del personal de menjador, cuina, acollida i altres serveis per tal d'assegurar l'atenció a l'alumnat. La vaga està convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. I una dona ha estat detinguda presumptament relacionada amb la mort d'un nadó a Sant Adrià del Besòs. El cos del nadó es va localitzar el passat 2 de setembre en un bloc de pisos del municipi. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets. I la Policia Nacional també ha desarticulat una organització criminal establerta principalment a Granollers i dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. Hi ha 14 detinguts, 2 dones alliberades i 14 possibles víctimes identificades. L'organització gestionava 4 pisos de prostitució i també un local de cites a Granollers i Barcelona on les dones eren sotmeses a condicions abusives i un control permanent. I 10 operaris han resultat intoxicats per monòxid de carboni aquesta nit a la bodega d'un vaixell al port de Barcelona. El SEM ha atès 19 persones, un home està en estat crític, un altre greu, 4 menys greus i 4 lleus, mentre que la resta han resultat il·lesos.

0: Aquesta setmana a Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes, de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, i a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Serà un brindis a la lluna o era el sol, no sé.
2: Antena Caro, tota la música.

estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

0: quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.
1: Bona sera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté les qüestions prejudicials davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per ara no aplica l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvadó. El Tribunal considera que la sentència europea del juliol no resol totes les seves reserves sobre la llei d'amnistia i manté suspesa la causa fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï. En canvi, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aplica l'indult concedit pel govern espanyol a Laura Borràs, de manera que els 2 anys de presó que li quedaven per complir han quedat suspesos. I el Ministeri d'Hisenda i les comunitats de règim comú reuneixen avui per abordar el nou model de finançament autonòmic que el govern espanyol vol aprovar abans d'acabar l'any i aplicar ja el 2027. Madrid ha intentat boicotejar la trobada, però la resta de comunitats del PP hi han assistit i han garantit el quòrum. El nou sistema preveu repartir 20.975 milions d'euros addicionals, dels quals 4.686 correspondrien a Catalunya. I l'Audiència Nacional ha mostrat el seu absolut suport a la jutgessa Maria Tardón, que investiga l'arribada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal defensa que la magistrada no ha interferit en la seguretat nacional, sinó que ha actuat per preservar l'interès general després que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, es queixés que la jutgessa impedís a la policia informar del ministeri. I els serveis mínims de la vaga educativa del 8 de setembre fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona de l'equip directiu per centre. Als centres d'educació especial haurà de treballar la meitat de la plantilla i a les llars d'infants un 33%. També es garantirà la meitat del personal de menjador, cuina, acollida i altres serveis per tal d'assegurar l'atenció a l'alumnat. La vaga, recordem, està convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i també COS. I els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 33 anys, presumptament relacionada amb la mort d'un nadó trobat aquest dimecres al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs. L'arrestada és la mare de l'infant. El cos va ser localitzat dins d'una bossa de plàstic al replà d'un edifici i la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal d'esclarir les causes de la mort. I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal establerta principalment a Granollers i dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. Hi ha 14 detinguts, 2 dones alliberades i 17 possibles víctimes identificades. L'organització gestionava 4 pisos de prostitució i un local de cites a Granollers i Barcelona, on les dones eren sotmeses a condicions abusives i un control permanent. També distribuïen cocaïna, tusi i medicaments per la disfunció erèctil.
0: Notícies en xarxa.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: La combinació perfecta, menjar, beure i música. Arriba la 5ª edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi de productes locals de Roquetes que se celebrarà el dissabte, dia 12 de setembre, a partir de les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells. L'esdeveniment, organitzat per l'Ajuntament de Roquetes amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, comptarà amb un espai gastronòmic de degustació de tapes de quilòmetre zero elaborades pels restauradors i pastisseries de la ciutat, que es podran marinar amb vins, espumants, humosos i vermuts de diversos cellers del territori. El públic podrà gaudir tanmateix d'actuacions musicals en directe, en una festa continuada que tindrà el seu punt culminant a la mitjanit, amb el concert gratuït de Band de Cool. El grup, un dels principals en el panorama de les versions a Catalunya, repetirà per 3er any consecutiu, després de l'èxit en les edicions anteriors, per la seva unió d'estils amb una posada en escena vibrant. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, i el regidor de Comunicació, Participació Ciutadana i Transparència, Jordi Llipuz, han estat els encarregats de desvetllar tots els detalls i el cartell del certamen. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, ha remarcat que amb aquesta Fira del Vi, l'Ajuntament de Roquetes vol donar suport al sector del vi del territori.
5: Bé, després d'un estiu molt carregat d'actes a Roquetes, a la nostra ciutat, i en esdeveniments històrics i excepcionals que també s'han dut a terme a Roquetes, arriba i presentem un d'aquells que per a mi és dels més xulos que tenim i que també aprofitem per a concloure l'estiu, que és la 5ª edició d'esta Fira del Vi, de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, que se celebrarà, com diem, el 12 de setembre, en un demà de la Diada, a l'Hort de Cruells. Una fira en què el que volem rellançar és el producte local, els productes gastronòmics de Roquetes, i des d'aquí també agraeixo tot el suport que estem rebent de la restauració i també de les pastisseries, que cada vegada més se sumen a participar en esta fira. I l'altra part de la fira, tal com diu el nom, és la Fira del Vi, la podem promocionar tot el que és el vi del territori, el vi de la Terra Alta, i donar suport al sector vitivinícola, que està passant malauradament un molt mal moment a causa dels preus injustos que estan rebent pel seu raïm, i ara mateix estan en verema, i que l'Ajuntament de Roquetes ja el passat mes d'agost va donar-li suport aprovant una moció de suport al sector vitivinícola del nostre territori, i que no hi ha millor manera, i ho vaig dir-ho també al ple, que donar-lo suport presentant esta Fira del Vi, invitant a tothom a que vingui a provar i a gaudir dels millors vins que hi ha al món, que són els vins de la Terra Alta. No hi ha millor manera d'estar al costat dels nostres pagesos que degustant el seu producte i fent que la gent consumisca el producte pel qual dediquen tantes i tantes hores, i que per desgràcia no es valora com es mereix tot el producte que elaboren. Una fira que a Roquetes ja el primer any van fer un estudi sobre l'impacte econòmic que tenia vers la ciutat. En aquell moment van sortir de 80.000 euros quan la fira encara era el primer any, era en fase embrionària, i que la fira ha anat creixent. Això vol dir que avui en dia estem convençuts que l'impacte que té econòmic a la ciutat de Roquetes esta fira és molt més gran, i això ens encoratja a seguir treballant per a poder celebrar moltíssimes més edicions. Ho he dit abans, donar les gràcies al sector de restauració i pastisseries del municipi per apostar, per vindre, per preparar els seus productes, donar les gràcies al sector del vi, però també donar les gràcies en aquest cas al comerç agrupat de Roquetes, que una vegada més portaran la barra, un cop s'acabi la fira, la barra que dona servei als dos concerts que hi hauran a la pista, en aquest cas a l'escenari gran. És una tarda de vi, de degustació de productes de quilòmetre zero, i sobretot és una tarda de molta cultura, cultura del territori, que ens acompanya per a tindre una de, com he dit, una de les tardes més xules que tenim a la nostra ciutat. Donar aquestes gràcies al comerç agrupat per tota la feina que fan de cara al comerç i a l'empresa del nostre territori, del nostre poble, però també per obrir esta barra i donar este servei un cop s'acaba la fira. Res més, invitar a tothom que ens un demà de la diada, després d'una diada reivindicativa, poguéssim vindre a Roquetes a gaudir del millor vi del territori, del millor vi de la Terra Alta i dels millors productes que ens prepararan els restauradors i les pastisseries de la nostra ciutat, acompanyats, com sempre, de molta música, de molta cultura, i tancar així l'estiu en la Fira del Vi de Roquetes Vi i Punyetes Baixos.
4: Per la seva banda, el regidor de Comunicació, Participació Ciutadana i Transparència, Jordi Llebut, ha destacat que la fira reunirà fins a 5 cellers de vi de denominació d'origen Terra Alta, amb vins blancs, negres i rosats, i degustacions d'espumoses i vermuts. I com a novetat, s'introduirà per primera vegada un celler de cervesa artesana.
0: Com ha dit l'alcalde, és una festa, és una activitat que, on se mescla música, menjar i beure, tot està mesclat per a que tot vagi bé. La fira començarà a les 7 de la tarda, obrirà les seves portes. A les 7 i mitja hi haurà l'actuació de Laura Gari Trio. A les 21:00 de tarda-nit hi haurà l'actuació de Walking Bones Swing. A les 22:30 l'actuació de Alvin Otena, Los Perfectes Secundaris. I a les 12 de la nit conclourem la part musical en la Bande Cool, com ja serà el tercer any que ens acompanyen. Per acompanyar tota aquesta música tindrem 8 establiments locals de restauració i pastisseria. Els anem a enumerar perquè li posi seu nom i cara. Per una banda tenim la Parada de la Fira, lo Supersà, la Cassola de Roquetes, el Bar Nita. Per l'altra banda tindrem el curs de cuina dels Ravaleros, de l'Associació de Veïns de la Ravaleta. Tindrem la pastisseria Noa, la Mar Pastisseria i Alfajores Renú, que ens han acompanyat en altres edicions. Per acompanyar tot aquest menjar tindrem 5 cellers de la DEO de Terra Alta, amb vins blancs, negres i rosats, i degustacions de vermut i espumós. Com a novetat, enguany tindrem un celler de cervesa artesana. El tema dels tíquets, els preus dels tíquets seran 4 tastos de vi o de 3 tastos i la copa per 10 euros. Com ja hem comentat, després de les degustacions de vi i de restauració tindrem la barra de l'Associació de Comerç de Roquetes, del CAR, que ens continuarà servint bocates i beguda en el moment del concert. I durant la jornada se farà també un sorteig d'un gran lot de vi format per 24 ampolles de diverses varietats entre els assistents. Val la pena estar atents. I per una banda, i també una novetat d'enguany, tindrem un pàrquing, bueno, s'ha habilitat un pàrquing des del principi d'estiu que ha estat just al costat de l'Hort de Cruells i serà molt còmode arribar en vehicle i aparcar just al costat.
4: Serà el pròxim dissabte, 12 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, on se celebrarà la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i productes locals de Roquetes. El preu del tiquet de 4 tastos de vi o 3 tastos i la copa serà de 10 euros. A més, durant la jornada també hi haurà sorteig d'un gran lot de vi format per 24 ampolles de diverses varietats entre tots els assistents.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Doble reconeixement en l'11 de setembre. Roquetes acollirà un nou any la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya en una programació que inclourà el tradicional homenatge a la senyera i on tindran protagonisme especial els gegants de Roquetes. L'acte institucional tindrà lloc el pròxim divendres, dia 11, a partir de les 11 del matí, a la plaça dels Països Catalans, amb la col·locació de la bandera catalana i el Parlament a càrrec de la colla de geganters de Roquetes, l'entitat del municipi convidada en l'edició d'aquest 2026. La celebració, a la vegada, comptarà amb el ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, amb l'acompanyament musical dels grallers de Roquetes. La colla local serà l'encarregada d'interpretar, a més, l'himne nacional de Catalunya, els Segadors, com un dels punts culminants davant de tot el públic.
2: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
4: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
6: Bon dia, una vegada més hem de parlar d'una calor molt més destacable del que toca. Ahir ja va pujar la temperatura a molts indrets de l'Ebre i avui encara es desbocarà més. De fet, avui, demà, el diumenge, a la Ribera d'Ebre passarem fàcilment dels 40 graus, sobretot a la Cubeta de Mora. Tindrem aquestes temperatures de 40-41 graus amb molta facilitat. Arran de mar, poc més de 30-32 graus, també a gran part del delta de l'Ebre. Aquesta temperatura no tan desbocada, però en canvi, com sol passar, molta més xafogó. També hem de despertar amb alguns núvols baixos, de fet els tenim a hores d'ara, també els tindrem el dissabte i el diumenge al matí, però són núvols que s'acaben desfent de seguida, els hem anat tenint també les últimes matinades i matins. Aquesta tarda, ja diem, aquests núvols acabaran marxant, per tant, una situació d'extrema calor a destemps, completament. Sol a plom, una situació, ja diem, doncs força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols, el diumenge si de cas el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa?
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
7: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
8: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con boquería.
9: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
10: Y Puntal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
11: ¿Qué cojones están pasando?
12: Puntal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
7: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
13: No fumo idea, de verdad, te lo juro.
14: No soy yo. Així ho compartiu tot?
15: Compartim el treball i els sofrits. Som una comunitat autogestionada. No volen que enreden els nostres vides.
7: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
11: Limita't a fer la teua feina, no compliques les coses.
16: Normes de la comunitat.
17: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
7: Black Box, vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Consell de Política Fiscal i Financera aprova avui el nou model de finançament autonòmic. Ho fa amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig de les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per a les autonomies, però no té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. Per això la consellera d'Economia, Alícia Romero, demana el suport de Junts.
2: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
0: És divendres 4 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. Sònia Kerr.
3: El president Salvador Illa promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.
4: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: Des del comitè d'empresa fan una crida a la calma i veuen noves oportunitats en l'eliminació de 50.000 llocs de treball plantejada per Volkswagen a Alemanya.
0: Protecció Civil es planteja enviar un SLR durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o quan ja hagin acabat.
3: Amb l'objectiu d'avisar dels efectes. A més, llança una campanya de sensibilització davant el risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes.
0: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a La Meva Salut.
3: Així ho ha assegurat la directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa.
5: No deixarem a ningú enrere. Fins que no tinguem solucionat aquest tema de el representa dins de La Meva Salut, i fins que no creguem i veiem que hi ha un volum suficient de ciutadans gran, que ja està augmentant, que utilitzen l'IDCAT mòbil.
3: La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans.
0: En cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari.
3: L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Ponsia o Gegant, i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles.
0: Als esports, el Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge.
0: I fem també un cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i en general cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols. El diumenge, si de cas, el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Pendents a aquesta hora del Consell de Política Fiscal i Financera, que preveu aprovar el nou model de finançament autonòmic amb els vots de Catalunya, les Canàries i el govern espanyol. Un nou sistema que posa sobre la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies, dels quals 4.700 per Catalunya. Una reunió a Madrid dels consellers d'Economia que ha començat a les 10 del matí, que es preveu acalorada amb picabaralla inclosa del PP per mostrar el seu rebuig i també amb absència de la Comunitat de Madrid per evidenciar-lo. Carina Bellver, bon dia.
8: Bon dia. Doncs la reunió encara continua després de 4 hores en què el Ministeri d'Hisenda ja està exposant les característiques i reformes legals que necessita el sistema de finançament. Insistirà en que cap autonomia hi surt perdent, però les autonomies del PP han reclamat ja a les portes de la reunió que es retiri aquesta proposta. Critiquen que l'executiu espanyol no hagi acceptat cap de les seves al·legacions i el consideren una aberració que demostra que el govern espanyol, diuen, està lligat de mans per l'independentisme, ja que es va negociar amb Esquerra. De fet, el Consell de Política Fiscal i Financera és un tràmit més en el camí pedregós per reformar el model de finançament autonòmic, una de les promeses d'investidura de Pedro Sánchez forçada pels republicans. Des de Catalunya, el govern tanca files amb el Ministeri. Abans d'entrar a la reunió, la consellera d'Economia ha repassat les bondats del model i ha reclamat a Junts per Catalunya que faciliti l'aprovació al Congrés, que per ara encara no està garantida. De fet, els juntaires reclamen el concert econòmic. Escoltem Alicia Romero.
2: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem. Jo crec que aquí el que volen els ciutadans és que no bloquegem, sinó que donem eines i instruments per millorar els serveis públics, insisteixo, l'educació, la sanitat o les polítiques socials.
8: Malgrat la crisi d'Isabel Díaz Ayuso, a boicotejar aquesta reunió, finalment només la Comunitat de Madrid no hi ha assistit.
9: Carina, repassem què implica aquesta reforma del finançament autonòmic.
8: Doncs en aquesta reforma Catalunya guanyaria uns 4.700 milions el primer any, però Andalusia 4.900, el País Valencià 3.700 i Madrid 2.500. També se cedeix més percentatge dels impostos a les autonomies, amb l'IRPF que passaria del 50 al 55% i l'IVA del 50 al 56,5%. El nou disseny canvia la manera de calcular la població ajustada i dissenya un model amb singularitats a la carta que caldrà negociar de manera bilateral. A més, també caldrà una reforma legislativa perquè tot això es pugui fer efectiu. Passarà, doncs, per modificar la llei orgànica del finançament autonòmic, la coneguda com a LOFCA, també la llei del sistema de finançament i la llei de cessió de tributs. Ara bé, faltaran serrells per tancar si finalment aquest nou finançament s'acaba aprovant al Congrés. Faltarà, doncs, discutir com es pagaran les competències no homogènies, és a dir, les despeses que només té Catalunya, i també la capacitat normativa i de gestió dels impostos. A més, caldrà resoldre un dels grans esculls, si finalment el govern espanyol cedeix la recaptació del 100% de l'IRPF.
9: Doncs on deixem l'economia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT. Tot plegat després que el Consell de Supervisió del grup Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que inclou una retallada de 50.000 llocs de treball i que no concreta el futur de la marca.
3: En una tensió des de Kiev a Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb tots els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
4: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: De la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca SEAT i admet que el sindicat està preocupat per la seva possible desaparició. Argumenta que el grup Volkswagen ha rebut ajuts durant anys i exigeix a les administracions que actuïn.
10: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años y, por tanto, exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
3: Per Álvarez, la desaparició de SEAT seria un error comercial, però sobretot per a la capacitat productiva de l'empresa.
9: Des del comitè d'empresa de SEAT fan una crida a la calma sobre el futur de la fàbrica de Martorell. Els representants dels treballadors consideren que el que és fonamental ara mateix és que s'assignin nous models a la fàbrica si no s'electrifiquen els de SEAT. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
11: Una filtració publicada per un mitjà de comunicació alemany va posar ahir el futur de SEAT sota el focus, però des del comitè d'empresa, missatge de tranquil·litat absoluta. El seu president, Matías Carnero, descarta que ara mateix hi hagi a sobre de la taula un tancament.
12: Bueno, hoy más tranquilo, después de esa noticia que lanzaba un medio alemán sobre el cierre de la empresa SEAT. Ayer se aclaró el tema, la sacó una resolución el consorcio donde de SEAT no se ha tratado nada, se ha tratado principalmente la preocupación o el efecto que pueden tener las plantas en Alemania.
11: Les seves paraules arriben a més enmig d'un profund ajust anunciat pel grup Volkswagen, amb 50.000 llocs de treball menys i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya d'aquí al 2030. Un escenari que obligaria, sens dubte, a buscar alternatives i que, segons Carnero, també pot obrir finestres d'oportunitat a Martorell.
12: Si al final cerraran estas fàbriques, se nos puede abrir una ventana de oportunidad porque, evidentemente, los modelos que haya podrá ser repartido esa capacidad de volumen en el resto.
11: I no es tanca tampoc la porta a una nova unitat de negoci, fins i tot amb la possibilitat de fabricar vehicles militars si les necessitats ho requerissin.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: El Tribunal Superior de Justícia rebutja per ara aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvadó encausats pel procés i manté les qüestions prejudicials plantejades a la justícia europea.
3: En una resolució, el Tribunal admet que la sentència del 16 de juliol del Tribunal Europeu conté una bateria de consideracions que poden oferir respostes a algunes de les reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dos encausats, però alhora afegeix que no arriba a respondre totes les reserves. Resol així un recurs presentat per Jové, al qual s'hi va adherir Salvadó.
9: I el Superior de Justícia també ha decidit executar l'indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de 4 anys i mig de presó per una de 2.
3: Ho fa amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte de falsedat en document mercantil quan dirigia la institució de les lletres catalanes. Ara la pena de 2 anys de presó pot quedar suspesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.
1: La xarxa de comunicació local.
13: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Protecció Civil es planteja enviar un avís és alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat per avisar dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llença una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes d'una tardor on es preveuen fortes tempestes. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Davant els fenòmens sobrevinguts d'intenses pluges o intermitents dels darrers dies, Protecció Civil es planteja enviar també missatges als mòbils per donar indicacions als ciutadans. Insisteix que no se'n pot abusar i que poden arribar quan ja ha acabat el fenomen, però considera que pot ser útil davant dels efectes de les tempestes. Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil.
15: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
14: El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sota el lema "Tot pot canviar de cop". Núria Parlon és la consellera d'Interior.
16: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
14: La campanya pretén empoderar la població i aconsella, per exemple, evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar del kit d'emergència.
9: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut i es compromet a ajudar a qui ho necessiti des dels centres de primària, hospitals, farmàcies i punts de la Generalitat d'Informació Ciutadana. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa. La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. La data prevista és l'1 de gener, però l'entrada en funcionament s'endarrerirà fins que hi hagi un gruix suficient de persones que tenen activat el nou sistema. S'haurà d'entrar a La Meva Salut amb l'IDCAT mòbil o bé a tres vies més: el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema d'identificació espanyol clave. Per aconseguir-ho, l'administració està formant col·lectius de professionals perquè ajudin la ciutadania que ho necessiti i ho continuarà fent els pròxims mesos. Elisenda Serra és directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Servei Català de la Salut.
5: A partir del mes de gener, tan bon punt tinguem més recursos per fer-ho, en els CAPs, igual que vam fer l'any passat, de manera que des dels centres d'atenció primària avisaran a la seva població de referència i farem unes sessions d'unes 2 hores, 3 hores, perquè es puguin fer aquestes formacions d'accés als sistemes digitals. I no deixarem a ningú enrere.
17: La coordinadora d'usuaris de la Sanitat considera que el canvi s'està fent de forma precipitada. Maria Carme Sabatén és la vicepresidenta.
18: Jo crec que s'han precipitat una mica i que, tot i que hi ha una exigència europea, que sí que la hi ha, el que s'han de posar i fer les coses és poc a poc.
17: El motiu principal del canvi per entrar a La Meva Salut és protegir més i millor les dades personals de salut de cadascú.
0: És 3:15. L'Ajuntament de Santa Bàrbara, al Montsià, ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. La Plana Ràdio, Teresa Giner.
19: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol oficial al municipi avui divendres i demà dissabte davant la tràgica pèrdua d'aquest nadó al nostre poble, uns fets que han provocat una profunda consternació i dolor entre la ciutadania. L'alcaldia ha resolt declarar aquest període de dol com a mostra de respecte, condol i solidaritat amb la família. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Gimeno.
20: Els seus corresponents baixar banderes, bueno, tot el que es fa dintre d'aquestes situacions, un comunicat oficial de l'Ajuntament, decretat 2 dies de dol oficial, i aquesta tarda a les 7 de la tarda un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament.
19: De fet, demà dissabte estava previst que es portés a terme la tercera trobada de batuques amb més de 200 participants, acte que també s'ha ajornat. Amb aquesta declaració de dol, Santa Bàrbara vol compartir com a comunitat el dolor i la tristesa davant aquests fets que han colpit profundament el poble.
0: A Sant Adrià de Besòs està pendent de passar a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici del barri de la Mina.
3: Els Mossos van detenir ahir la dona de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins d'una bossa de plàstic en el replà d'un edifici del barri de la Mina. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.
0: I Manresa ha acomiadat aquest matí Carles Vilajosan, el veí de Castellnou de Bages, apunyalat per 2 menors la matinada de dimarts quan tornava de la festa major. Ha estat un funeral multitudinari i emotiu, ple de mostres d'afecte, però que també ha tingut un component polític. Canal Taronja Central, Arnau Espigares.
21: Acomiadament multitudinari i molt emocional aquest migdia a Manresa per dir l'últim adeu a Carles Vilajosana. Centenars de persones, entre les quals l'alcalde i diversos regidors de l'Ajuntament, han omplert l'acte en un espai memura que ha quedat petit. La cerimònia ha estat marcada per la música dels salts de plens de la Patum de Berga i la moscada del correfoc de Manresa. El moment central de l'oratòria l'ha protagonitzat la germana de Vilajosana, que ha criticat la gestió dels polítics assegurant que no s'ha fet bé i ha anunciat que portarà la lluita fins al Parlament perquè ja hi té una persona important que l'espera. La cerimònia s'ha tancat amb agraïments de la família, el so de la cançó de vacances, que sona tradicionalment quan s'acaba el correfoc de Manresa, 3 bengales de colors blaugrana perquè ell era del Barça i una traca final en el seu record.
0: El sindicat UGT presenta a Ripoll una campanya per rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Un acte que ha comptat amb els secretaris del sindicat, Camil Ros i Pepe Álvarez, i que vol posar sobre la taula la necessitat de combatre els discursos racistes, xenòfobs i d'extrema dreta que volen dividir la classe treballadora, diuen, i afeblir la cohesió social. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
3: Qui guanya quan l'odi avança és la campanya que UGT ha presentat aquest divendres a Ripoll amb l'objectiu de rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Camil Ros i Pepe Álvarez, secretari general d'UGT.
22: Oriols i Abascal també pensen el mateix quan parlen doncs, de serveis públics, de retallades i de qualsevol de les qüestions. Per tant, el que està passant aquí no és una cosa diferent, sinó que és una cosa que està passant arreu del món.
23: Trump, Milei o Netanyahu, no hi ha cap diferència. Són exactament iguals i pensen exactament el mateix. L'extrema dreta catalana s'ha convertit en un dels defensors dels crims contra la humanitat que s'estan cometint. Per això em sembla que aquesta campanya és molt adient pel conjunt de Catalunya, però és especialment doncs, per el Ripollès, és especialment per la ciutat de Ripoll.
3: La campanya ha començat a Ripoll amb la presentació del vídeo de la campanya antifeixista i que ha coincidit amb l'assemblea en què hi han assistit els delegats i delegades de les comarques gironines.
0: La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'explotació sexual de dones llatinoamericanes en prostíbuls de Granollers. Ha detingut 14 persones entre la capital del Vallès Oriental i d'altres municipis. Els delinqüents també traficaven amb substàncies estupefaents i medicaments per a la disfunció erèctil. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
2: La Policia Nacional va començar fa mesos la investigació que ha culminat amb la descoberta de diversos pisos prostíbul i un local de cambreres entre Granollers i Barcelona. La detenció de 14 persones, l'alliberament de dues víctimes d'explotació sexual i la identificació de 17 víctimes més. Les víctimes eren sotmeses a un control molt estricte, obligades a treballar 24 hores cada dia de la setmana i a més eren forçades a consumir substàncies estupefaents si els clients ho demanaven. Els responsables de la xarxa delictiva, majoritàriament d'origen dominicà, colombià i espanyol, s'aprofitaven de la vulnerabilitat de les dones per aconseguir que es prostituïssin i també en captaven en els seus països amb falses ofertes de treball en el sector de l'hostaleria. Un dels detinguts ha ingressat en presó provisional.
6: A Lleida, l'Escola Popular de Balàfia es mobilitzarà per aturar el desallotjament del seu local, on fa 6 anys que desenvolupa el projecte. La concentració tindrà lloc dimarts que ve, dient que està previst que els desocupin. Guau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
7: La iniciativa, que plega prop de 200 persones cada setmana, va néixer per recuperar uns baixos abandonats del carrer Ripollès de Lleida i convertir-los en un espai d'educació popular per a les persones del barri. En aquest sentit, la militant d'Escola Popular de Balàfia, Júlia, ha explicat en què consisteix el projecte.
8: També volíem que aquesta escola fos una excusa per fomentar la cohesió social i poder començar a enfortir també aquest enxarxament veïnal. Durant aquests 6 anys, al local s'hi ha desenvolupat un projecte d'educació popular. Venen infants, joves i persones adultes a aprendre idiomes i a fer activitats de lleure sota un paraigües de solidaritat.
7: Amb tot, l'entitat ha demanat al govern municipal que es posicioni per aturar el desallotjament i ha qüestionat quin model de ciutat vol l'alcalde. Des de l'escola han subratllat que, tot i l'ordre de desallotjament, pretenen començar el curs a mitjan octubre i han destacat que enguany han rebut més demanda que mai.
6: I repassem altres notícies d'avui. Els serveis mínims de la vaga educativa del primer dia de curs fixen un docent per cada 3 a les aules d'infantil, primària i secundària.
3: En el cas de centres d'educació especial hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33% pel que fa a les llars d'infants. D'altra banda, s'ha de garantir la meitat del personal de monitoratge de menjador, del servei de cuina, dels d'acollida i d'extraescolars, també de les cases de colònies i del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure. La vaga la convoquen USTEC, CGT, la Intersindical i la COS.
6: Educació i l'Ajuntament de Barcelona inverteixen 71 milions d'euros en la millora dels centres escolars.
3: Amb aquests recursos hi ha programades 188 actuacions i 148 escoles al llarg de l'any, de les quals 126 s'han posat en marxa ja aquest estiu. Una part d'aquests diners, més de 6 milions i mig, s'han destinat a la construcció de nous edificis o la rehabilitació integral.
6: Moment per la cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions a la temporada del seu 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Pòncia o Gegant i afegeix noves produccions. És el cas de Panorama des del Pont o Les Filles. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. Després de tancar una temporada de rècord amb més de mig milió d'espectadors repartits en 1.400 funcions, Focus afronta la 26-27 no tant com una temporada, sinó com ha explicat la seva consellera delegada, Isabel Vidal.
25: I hem decidit transformar els resultats en més immersió i més activitat. Creiem que aquesta és la millor manera de contribuir a la vida cultural del país, produint més, programant més, assumint més riscos, generant més oportunitats perquè creadors, intèrprets, tècnics i equips de gestió puguin desenvolupar el seu talent.
24: En total s'han programat 60 espectacles amb una inversió total de 14 milions d'euros. Destaquen obres com El hijo de la cómica amb José Sacristán, que inaugurarà la temporada del Teatre Romea, o Primera llei de Newton, que obrirà la de la Villarroel. Aquest teatre recupera Dones de Ràdio amb Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. Mentrestant, el Goya torna a portar a Lolita al capdavant de Poncia, alhora que programa Panorama des del Pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selves, o Les filles. Al paral·lel, el Condal torna a apostar per la comèdia i el musical, repetint amb Germans de Sang i estrenant Bons i Dolents, amb Joel Joan al capdavant.
6: I arriben els esports. I en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol.
26: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge. Un Barça femení que demà juga a Sevilla, segona jornada de la Lliga F, en una competició on demà pel matí a les 12 hi ha un interessant duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanc i blau.
1: Sí, pues amb moltes ganes, no? De poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i sobretot, pues, bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc del joc sol, sinó per, bueno, per el que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal. Bé, molt bé, la veritat que, bueno, que com dic, el primer dia post pues, va ser complicat, però els fem ràpid, acabem de començar, amb moltes ganes del derbi i amb ganes d'estar aquí amb la Dani Jarque ja i poder sumar 3 punts.
26: A la primera divisió masculina, avui el Real Madrid juga al camp del Betis, el Barça juga diumenge al camp del València i també diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. A segona divisió, el Girona visita demà a la tarda a 4:15 al camp de l'Sporting de Gijón. El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
4: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona, aquesta també ha continuat, jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre, pues, bueno, és important guanyar perquè, bueno, dona moral a l'equip, però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, al que vam fer l'altre dia.
26: I el Centre d'Esport Sabadell juga dilluns a la nova Creu Alta contra el Córdoba. Ferran Costa, entrenador arlequinat.
10: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment el partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments, doncs, jugar-los en contundència.
26: A la primera federació demà juguen Sant Andreu i Nàstic i aquest cap de setmana comença la segona i la tercera federació, precisament diumenge, i en directe a Lleida Televisió i la xarxa Més, Atlètic Lleida Cornellà. I destaquem també en bàsquet el torneig de Sant Julià de Vilatorta. Diumenge juguen 2 partits de nivell ACB en directe a la xarxa, a 1 del migdia Penya Ulm i a 6:45 de la tarda Quitxanes Manresa i Lerna Lleida.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més informació. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada, aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
3: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con coquería.
4: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
5: Y Puntal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
6: ¿Qué cojones están pasando?
7: Puntal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen.
2: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
8: Així ho compartiu tot?
9: Compartim el treball i els sofrits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden en les nostres vides.
2: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
10: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
2: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro, obert sempre per vacances. Antena Caro.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Consell de Política Fiscal i Financera ha aprovat avui el nou model de finançament autonòmic. Ho ha fet amb els vots de Catalunya, Illes Canàries i el govern espanyol i el rebuig a les autonomies governades del PP, per cert, amb l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per les autonomies. No té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. La consellera d'Economia, Alicia Romero, en sortir del Consell s'ha mostrat satisfeta i ha convidat els grups parlamentaris a fer-hi aportacions durant la tramitació.
2: Per nosaltres avui inicia un camí important perquè ara doncs, l'ha d'aprovar el Consell de Ministres i entra al Congrés dels Diputats, on aquells que tenen crítiques o creuen que pot incorporar millores o pot canviar, doncs tindran aquest tràmit parlamentari per fer-ho. Els grups parlamentaris són ara els protagonistes de tot aquest camí, però avui nosaltres estem molt satisfets.
1: Canviant de tema, preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. El president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT, tot plegat després que el Consell de Supervisió de Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 llocs de treball.
3: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
1: Protecció Civil es planteja enviar un SOS durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o quan ja hagin acabat per avisar dels efectes. Insisteix a l'autoprotecció dels ciutadans i llença una campanya de sensibilització davant de risc d'inundacions a les portes, per cert, d'una tardor amb previsió de fortes tempestes. A l'àmbit judicial, la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, ha demanat la seva lliure absolució en el cas per la càtedra de la Universitat Complutense de Madrid. Ha dirigit un escrit al jutjat i nega cap enriquiment ni cap actuació clandestina o al marge de la universitat. Demana les costes a l'acusació particular i a la mateixa universitat per l'actuació processal temerària, diu l'escrit. Subratlla que la dona de Pedro Sánchez mai va gestionar els fons de la càtedra en qüestió ni es va apropiar de la plataforma. I el Correfoc de Barcelona estrena enguany una nova porta de l'infern durant les festes de la Mercè, una gran estructura escènica concebuda per Daniel Esteban, que ocuparà tot l'ample del Passeig de Gràcia, 14 metres d'amplada i 17 d'alçada. Es podrà veure el 26 de setembre.

estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances. Antena Caro. Classics 96.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

0: Aquesta setmana a Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes, de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, i a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música. I just hope that someday someone would love me.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Protecció Civil es planteja enviar un avís és alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o quan ja hagin acabat, per avisar dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llença una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes, per cert, d'una tardor en previsió de fortes tempestes. Escoltem la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
2: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
1: Per la seva banda, la consellera de Seguretat Interior i Seguretat, Núria Parlon, ha presentat avui la campanya Tot pot canviar de cop, que ja s'està difonent en alguns canals i mitjans. La consellera ha dit que cal preparar-se per situacions d'inestabilitat climàtica.
3: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
1: No deixem el tema perquè Protecció Civil ha activat l'alerta Procicat per calor intensa davant d'un episodi que s'allargarà tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar de calor intensa són el Priorat, el Segrià, i la Ribera d'Ebre. També hem de dir que Barcelona ha superat aquest migdia els 34 graus i ha assolit un nou rècord per un setembre des de l'Observatori Fabra. 34,1 supera a més d'un grau el rècord anterior de 1983 3 i 5 dècimes, el recent, el del dia 2. I a més alerta perquè es preveu que els propers dies el cap de setmana encara puguin pujar. A tot això, evidentment amb aquesta calor, risc d'incendi, una quinzena de dotacions de bombers treballant en un incendi de vegetació cervera al costat del carrer Alzinars prioritzen el flanc esquerre, que és el més proper a la zona urbana. I els serveis mínims de la vaga educativa del primer dia de curs fixen un docent per cada 3 aules infantil i primària i secundària. En el cas dels centres d'educació especial hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33 pel que fa a les llars d'infants. D'aquí una hora més notícies en xarxa.

0: Aquesta setmana a Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, i a partir de les 12 de la nit, concert de banda Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Quina.
1: A l'estiu, desconnecta.
2: A little bit of sun.
1: Gina Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.

A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: Aquesta setmana a Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes, de Roquetes Vi i Punyetes Baixo. I a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Sí, claro. No para ni per fer la migdiada. Tira, caro. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

Aquesta setmana, Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes, de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, i a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports. Serà un brindis a la lluna o era el sol, no sé.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Rússia ha atacat amb drons l'edifici de Servei de Seguretat d'Ucraïna, Kiev, un complex pròxim a la catedral de Santa Sofia, patrimoni de la humanitat de la UNESCO. L'atac s'ha produït quan el president de la Generalitat, Salvador Illa, de visita oficial al país, visitava un hospital amb Sor Lucía, que era lluny de la zona. Sí, però que és un edifici proper a la nova ambaixadora espanyola, Adela Díaz Bernárdez, que presentava credencials al president Volodymyr Zelensky. Tots ells, per sort, han resultat il·lesos i ja condemnat rotundament l'agressió en una publicació a X, i el ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, ho ha considerat una escalada inacceptable contra els civils, el patrimoni i la pau. I el Consell de Política Fiscal i Financera ha aprovat avui el nou model de finançament autonòmic. Ho ha fet amb els vots a Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig de les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per les autonomies. No té però garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. En parlava la consellera d'Economia del govern català, Alicia Romero.
2: Per nosaltres avui inicia un camí important, perquè ara doncs l'ha d'aprovar el Consell de Ministres i entra al Congrés dels Diputats, on aquells que tenen crítiques o creuen que pot incorporar millores o pot canviar, doncs tindran aquest tràmit parlamentari per fer-ho. Els grups parlamentaris són ara els protagonistes de tot aquest camí, però avui nosaltres estem molt satisfets.
1: I unes 200 persones s'han reunit aquesta tarda davant de l'Ajuntament de Santa Bàrbara a les 7 per participar en el minut de silenci en record del nadó mort trobat en un domicili a la localitat. El cas, sota secret de sumari, ha commocionat aquest municipi del Montsià. Abans del minut de silenci, l'alcalde Josep Lluís Gimeno ha llegit un comunicat als assistents i ha afirmat que es compromet a treballar per analitzar i esclarir els mecanismes que poden haver no funcionat correctament i que es pot millorar per haver arribat a aquest punt. I hem sabut que un dels dos menors detinguts per la mort a Manresa estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre havia estat també en aquest règim, però ja havia complert el temps que se li havia ordenat. Un dels joves, que ara estan internats en règim tancat per l'apunyalament mortal, havia protagonitzat anteriorment una agressió amb un tornavís a un cambrer en una zona propera a l'agressió. I Marc Calderé, de Torelló, viatjarà a finals de setembre als Estats Units per participar en un festival internacional d'art urbà a Memphis. L'artista torellonenc, conegut artísticament com a Calde, ha estat seleccionat entre creadors de tot el món.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: La combinació perfecta, menjar, beure i música. Arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi de productes locals de Roquetes, que se celebrarà el dissabte, dia 12 de setembre, a partir de les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells. L'esdeveniment, organitzat per l'Ajuntament de Roquetes, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, comptarà amb un espai gastronòmic de degustació de tapes de quilòmetre zero, elaborades pels restauradors i pastisseries de la ciutat, que es podran marinar amb vins, espumants, mosos i vermuts de diversos cellers del territori. El públic podrà gaudir tanmateix d'actuacions musicals en directe, en una festa continuada que tindrà el seu punt culminant a la mitjanit, amb el concert gratuït de Band de Cool. El grup, un dels principals en el panorama de les versions a Catalunya, repetirà per tercer any consecutiu, després de l'èxit en les edicions anteriors, per la seva unió d'estils amb una posada en escena vibrant. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, i el regidor de Comunicació, Participació Ciutadana i Transparència, Jordi Llipuz, han estat els encarregats de desvetllar tots els detalls i el cartell del certamen. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, ha remarcat que amb aquesta fira del vi, l'Ajuntament de Roquetes vol donar suport al sector del vi del territori.
5: Bé, després d'un estiu molt carregat d'actes a Roquetes, a la nostra ciutat, i en esdeveniments històrics i excepcionals que també s'han dut a terme a Roquetes, arriba i presentem un d'aquells que per a mi és dels més xulos que tenim i que també aprofitem per a concloure l'estiu, que és la cinquena edició d'esta Fira del Vi, de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, que se celebrarà, com diem, el 12 de setembre, en l'endemà de la Diada, a l'Hort de Cruells. Una fira en què el que volem rellançar és el producte local, els productes gastronòmics de Roquetes, i des d'aquí també agraeixo tot el suport que estem rebent de la restauració i també de les pastisseries, que cada vegada més se sumen a participar en esta fira. I l'altra part de la fira, tal com diu el nom, és la Fira del Vi, la podem promocionar tot el que és el vi del territori, el vi de la Terra Alta, i donar suport al sector vitivinícola, que està passant, malauradament, un molt mal moment a causa dels preus injustos que estan rebent pel seu raïm, i ara mateix estan en verema, i que l'Ajuntament de Roquetes ja el passat mes d'agost va donar-li suport aprovant una moció de suport al sector vitivinícola del nostre territori, i que no hi ha millor manera, i ho vaig dir-ho també al ple, que donar-lo suport presentant esta Fira del Vi, invitant a tothom a que vingui a provar i a gaudir dels millors vins que hi ha al món, que són els vins de la Terra Alta. No hi ha millor manera d'estar al costat dels nostres pagesos que degustant el seu producte i fent que la gent consumisca el producte pel qual dediquen tantes i tantes hores, i que, per desgràcia, no es valora com es mereix tot el producte que elaboren. Una fira que a Roquetes ja el primer any van fer un estudi sobre l'impacte econòmic que tenia vers la ciutat. En aquell moment van sortir de 80.000 euros, quan la fira encara era el primer any, era en fase embrionària, i que la fira ha anat creixent. Això vol dir que avui en dia estem convençuts que l'impacte que té econòmic a la ciutat de Roquetes esta fira és molt més gran, i això ens encoratja a seguir treballant per a poder celebrar moltíssimes més edicions. Ho he dit abans, donar les gràcies al sector de restauració i pastisseries del municipi per apostar, per vindre, per preparar els seus productes, donar les gràcies al sector del vi, però també donar les gràcies, en aquest cas, al comerç agrupat de Roquetes, que una vegada més portaran la barra, un cop s'acabi la fira, la barra que dona servei als dos concerts que hi hauran a la pista, en aquest cas a l'escenari gran. És una tarda de vi, de degustació de productes de quilòmetre zero, i sobretot és una tarda de molta cultura, cultura del territori, que ens acompanya per a tindre una de les tardes més xules que tenim a la nostra ciutat. Dona aquestes gràcies al comerç agrupat per tota la feina que fan de cara al comerç i a l'empresa del nostre territori, del nostre poble, però també per obrir esta barra i donar este servei un cop s'acaba la fira. Res més, invitar a tothom que ens un demà de la diada, després d'una diada reivindicativa, poguéssim vindre a Roquetes a gaudir del millor vi del territori, del millor vi de la Terra Alta i dels millors productes que ens prepararan els restauradors i les pastisseries de la nostra ciutat, acompanyats, com sempre, de molta música, de molta cultura, i tancar així l'estiu en la Fira del Vi de Roquetes Vi i Punyetes Baixos.
4: Per la seva banda, el regidor de Comunicació, Participació Ciutadana i Transparència, Jordi Lliput, ha destacat que la fira reunirà fins a 5 cellers de vi de denominació d'origen Terra Alta, amb vins blancs, negres i rosats, i degustacions d'espumosos i vermuts. I com a novetat, s'introduirà per primera vegada un celler de cervesa artesana.
6: Com ha dit l'alcalde, és una festa, és una activitat que on se mescla música, menjar i beure, tot està mesclat per a que tot vagi bé. La fira començarà a les 7 de la tarda, obrirà les seves portes. A les 7 i mitja hi haurà l'actuació de Laura Gari Trio. A les 21:00 de tarda-nit hi haurà l'actuació de Walking Bones Swing. A les 22:30 l'actuació de Alvin Otena, Los Perfectes Secundaris. I a les 12 de la nit conclourem la part musical en la Bande Cool, com ja serà el tercer any que ens acompanyen. Per acompanyar tota aquesta música tindrem 8 establiments locals de restauració i pastisseria. Els anem a enumerar per a que li posi el seu nom i cara. Per una banda tindrem la Parada de la Fira, lo Supersà, la Cassola de Roquetes, el Bar Nita. Per l'altra banda tindrem el curs de cuina dels Ravaleros, de l'Associació de Veïns de la Ravaleta. Tindrem la pastisseria Noa, la Mar Pastisseria, i Alfajores Renú, que ens han acompanyat en altres edicions. Per acompanyar tot aquest menjar tindrem 5 cellers de la vi de la DEO de Terra Alta, amb vins blancs, negres i rosats, i degustacions de vermut i espumós. Com a novetat, enguany tindrem un celler de cervesa artesana. El tema dels tíquets, els preus dels tíquets seran 4 tastos de vi o de 3 tastos i la copa per 10 euros. Com ja hem comentat, després de les degustacions de vi i de restauració tindrem la barra de l'Associació de Comerç de Roquetes, del CAR, que ens continuarà servint bocates i beguda en el moment del concert. I durant la jornada se farà també un sorteig d'un gran lot de vi format per 24 ampolles de diverses varietats entre els assistents. Val la pena estar atents. I per una banda, i també una novetat d'enguany, tindrem un pàrquing, bueno, s'ha habilitat un pàrquing des del principi d'estiu que ha estat just al costat de l'Hort de Cruells i serà molt còmode arribar en vehicle i aparcar just al costat.
4: Serà el pròxim dissabte, 12 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, on se celebrarà la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i productes locals de Roquetes. El preu del tiquet de 4 tastos de vi o 3 tastos i la copa serà de 10 euros. A més, durant la jornada també hi haurà sorteig d'un gran lot de vi format per 24 ampolles de diverses varietats entre tots els assistents.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Doble reconeixement en l'11 de setembre. Roquetes acollirà un nou any la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya en una programació que inclourà el tradicional homenatge a la senyera i on tindran protagonisme especial els gegants de Roquetes. L'acte institucional tindrà lloc el pròxim divendres, dia 11, a partir de les 11 del matí, a la plaça dels Països Catalans, amb la col·locació de la bandera catalana i el Parlament a càrrec de la Colla de Geganters de Roquetes, l'entitat del municipi convidada en l'edició d'aquest 2026. La celebració, a la vegada, comptarà amb el ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, amb l'acompanyament musical dels Grallers de Roquetes. La colla local serà l'encarregada d'interpretar, a més, l'himne nacional de Catalunya, els Segadors, com un dels punts culminants davant de tot el públic.
0: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
4: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
7: Bon dia. Una vegada més hem de parlar d'una calor molt més destacable del que toca. Ahir ja va pujar la temperatura a molts indrets de l'Ebre i avui encara es desbocarà més. De fet, avui, demà, el diumenge, a la Ribera d'Ebre passarem fàcilment dels 40 graus, sobretot a la Cubeta de Mora. Tindrem aquestes temperatures de 40-41 graus amb molta facilitat. Arran de mar, poc més de 30-32 graus. També a gran part del delta de l'Ebre aquesta temperatura no tan desbocada, però en canvi, com sol passar, molta més xafogó. També hem de despertar amb alguns núvols baixos, de fet els tenim a hores d'ara, també els tindrem el dissabte i el diumenge al matí, però són núvols que s'acaben desfent de seguida, els hem anat tenint també les últimes matinades i matins. Aquesta tarda, ja diem, aquests núvols acabaran marxant, per tant, una situació d'extrema calor a destemps, completament. Sol a plom, una situació, ja diem, doncs força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols, el diumenge si de cas el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa?
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per aquest cap de setmana.
8: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
9: Acaba de pasar algo en la Rambla, 5 ambulancias.
10: Y Puntal 4 para cero, ¿qué ha pasado en la Rambla?
11: ¿Qué cojones están pasando?
12: Puntal 4 para cero, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
8: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
13: Son fumida, de verdad, lo juro.
14: No soy yo.
15: Així ho compartiu tot?
16: Compartim el treball i els usufruits. Som una comunitat autogestionada. No volen que enreden els nostres fills.
8: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
11: Limita't a fer la teua feina i no compliques les coses.
15: Normes de la comunitat.
17: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
8: Black Box, vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

0: I vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Dieter.
1: Perquè el que ve no és un simple programa, és una explosió d'energia. Des del més profund del so, remember, arriba la força, l'energia i l'autèntic esperit de la rave. Això és Rave Storm. Amb l'únic, l'inconfundible, J-Diner. Benvinguts a l'explosió del ritme.
0: Hola, què tal, família? Com esteu?

les produccions més contundents del panorama hard. Cada sessió serà una autèntica tempesta d'energia, ritme i adrenalina, dissenyada per reviure la màgia de les millors pistes de ball.

tema no li fa falta massa presentació, perquè això ho ha petat i ho seguirà petant sempre. Però com jo sé que teniu ganes d'escoltar la meva veu, doncs jo me la presento. Robin, això és Flames of Love de 1997.

Segur que si estiguéssim a una discoteca ballant-ho i disfrutant-ho i preguntéssim pel micro qui coneix aquest tema, pues segur que aixecaria la mà tot Cristo. Vinga va! In my heart!

Moltíssimes, moltíssimes gràcies de tot cor a Tània Ries. Quina gran persona i més bona DJ. Impressionant. Fot uns festivalacos que ho aixeca tot i ho rebenta allí per en baix. I vinga, va, continuem amb aquest tema que ja el coneixes. De Fran De Liro i Leire Martínez. Això es diu Mi Nombre Remix.

Jo no ho sé vosaltres, però jo només l'escolta esta melodia i després quan entra la lletra és que mira, tinc la pell de gallina. T'anava a dir, tinc els pèls de cap de punta, però no en tinc, però és que és impressionant. Das Berlin Fight Do. Això és Heaven, DJ Isaac Remix.

és que no acabaries mai de dir quina és millor i quina és més millor i quina... És que totes, és que totes. Ja la coneixes, ja la vam presentar fa unes setmanes atràs, aquest remix d'aquest any de 2026, de Miguel Serna, de Lucy.

0: 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?
1: En cabina, DJ Titers.

Ens pots trobar a les nostres redes socials, a Instagram i Facebook, Rave Storm. Una noche de copas, una noche loca, beso tus labios, olvidé tu boca. Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Storm. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

a l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

0: A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro, obert sempre per vacances.
1: You know I like rocking with the ladies.

o a l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.